0: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
1: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
2: Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid,
3: fue tan poderoso y temido.
2: ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
3: Que ganó batallas incluso después de muerto.
2: Jurando sobre las sagradas escrituras,
4: Rodrigo es un traidor.
3: Charlton Heston.
5: ¡El Cid ha muerto!
3: Sofía Loren.
6: Tomad la corona y sed nuestro rey.
3: El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
7: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
7: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 900-666-777.
9: Verisure.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
12: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana. Herrera en COPE.
0: Castellón y Vinaroz.
1: Estar informado.
13: Así continuem, salutacions d'Alberto Marco. En un divendres més, on volem viatjar fins a Benicarló, fins a la seva cooperativa agrícola, que ens agrada visitar, especialment ara en temporada, tot el que ens oferixen. Però en aquest cas anem a començar per novetats destacades en el seu, podríem dir, treball intern. I també molt important en un avançament en el seu pla d'igualtat. Suni López Fibla, des de la responsabilitat de comunicació, molt més, què tal? Molt bon dia. Pas endavant també destacat en aquest camp des de Beniort.
14: Molt bon dia, què tal? Doncs sí, la veritat és que és tot un orgull perquè el nostre objectiu és cada vegada ser pues, una empresa més igualitària, més justa i més conscient. I en aquest cas ha sigut el Comitè d'Igualtat de Beniort, del qual també pertany. Ens hem reunit per fer seguiment de les mesures desenvolupades durant el primer i segon trimestre de l'any dins d'aquest tercer pla d'igualtat que estem portant a terme en la cooperativa. En aquesta reunió, en aquesta sessió, hem revisat les accions ja posades en marxa i també hem fixat noves línies de treball per als propers mesos. Us preguntareu, quines mesures, per exemple, concretes estan aplicant? Doncs, per exemple, la formació sobre l'impacte de sesgos inconscients en els processos de selecció i la prioritat de la promoció interna davant de la contractació externa, a més de fer un seguiment habitual del registre retributiu anual. Però també, per exemple, destaque altres accions molt importants, com és l'elaboració d'un manual amb les descripcions dels llocs de treball, la formació en igualtat per a les noves incorporacions, l'impuls d'accions formatives per a persones amb potencial de lideratge i la revisió del protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe.
13: Molt de treball que marca tota Sosuni una línia de treball que suposa que tindrà continuïtat.
14: Sí, perquè el Pla d'Igualtat de Beniort és una ferramenta viva i de cara als propers mesos el Comitè d'Igualtat continuarem treballant en noves mesures com són l'elaboració d'un document visual que recullga els drets i les mesures de conciliació i corresponsabilitat disponibles per a tota la plantilla i com te deia al començament, es tracta d'un objectiu comú i de continuar avançant cap a una cooperativa que siga cada cop més justa, més igualitària i, sobretot, ser conscients en aquests termes d'igualtat.
13: I una cooperativa que siga compromesa amb les persones, igual que ho és amb els clients, i, per exemple, es nota avui, perquè avui és tercer divendres de mes, i això que suposa Suni?
14: Doncs suposa que teniu un rentat gratuït perquè és tercer divendres de mes, i tant al nostre supermercat com al magatzem de subministraments el obtindreu per compres superiors a 50 euros. És una promoció que molts clients i clients ja coneixen i aprofiten i que torna a ser una molt bona oportunitat per fer compra, estalviar i emportar-se també eix extra. I si voleu, el rentat siga superior, sempre m'agrada recordar-ho, teniu 4 euros directes de descompte, perquè nosaltres el que regalem és un rentat bàsic.
13: Pues ahí, esa excusa perfecta per a passar-nos pel vostre súper, que és el súper del quilòmetre zero, podríem dir.
14: Exactament, és el súper de Benidorm, un espai de proximitat, un espai on trobar productes frescos, de confiança i també promocions com esta. I a més, avui tenim una proposta benestiuenca, estem acabant ja, perquè és fins a la una del migdia, i espera a totes les persones que s'acosten. Hem estat donant horchata per a que la, per a que la degusteu. Així que, bueno, queden 10 minutets i encara no heu passat, esteu a temps de vindre, refrescar-vos i disfrutar d'una proposta tan típica i tan apetible per a aquests dies de calor com és la horchata valenciana.
13: Ja que parlem de coses fresquetes d'estiu, n'hi ha un altre producte que aquests dies no pot faltar a casa i que a més a Benidorm, que el teniu molt ben present, eh? Nosaltres també.
14: I jo sé que també els nostres oïdors estaran pensant en que és la síndria Benidorm, perquè ella és la reina de l'estiu a la nostra cooperativa. I aprofitant també que este diumenge la selecció espanyola juga a la final del Mundial contra l'Argentina, nosaltres us convidem a animar-la amb la roja més fresqueta de totes, que és la síndria de Benidorm. És la roja més sabrosa, més dolceta, més cuixent i més refrescant. Una fruita perfecta per compartir, per celebrar i per posar molt de sabor a un cap de setmana que es presenta ben especial i on posarem totes les mirades a Nova York.
13: I una roja, la d'Eixa Cinde i Semeló d'Alger de Benidorm, que també és la roja nostra, la d'orig i la de proximitat.
14: Això no ho hem d'oblidar mai, perquè parlem d'una síndria cultivada amb tantíssima estima per aquestes famílies llauradores que formen part de la nostra cooperativa, amb l'experiència dels talladors i molt vinculada al nostre territori. I per això ens agrada posar-la en valor, no només pel seu sabor, sinó també per tot el que representa com a producte de proximitat que és.
13: I tant que sí. Sun i López Fibla, a veure, ens han fet que la síndria, el meló d'Alger, se pot gaudir en ensalada. També un poquet begut. No sé si tens alguna altra ideeta, que tu saps que a mi m'agrada que me portes noves receptes i maneres de poder consumir aquest producte tan deliciós de temporada.
14: Doncs amb unes postres, que a més podem fer en família, jo ja t'estic veient amb la teua xiqueta, posant-te a fer uns polos catalans de síndria que us menjareu per veure el partit de la final del diumenge, que te sembla?
13: Molt bé, deliciós.
14: Doncs mira, només necessites síndria ben madureta, una mica de suc de llimona i, si vols, unes fulles de menta per donar-li aquest toc també més refrescant. El que anem a fer és titular la síndria, afegir-li el toc de llima o aboquem en motlles de polo i al congelador. I és una manera molt divertida, saludable i refrescant de consumir fruita, especialment passa pensada per a aquests dies de calor intensa. I a més, una opció perfecta per a compartir, com te deia, en família o per tindre sempre a mà un capritx fresquet.